0: Eran acciones como estas. En el pasado, señala este medio, el porcentaje de votos de la ultraderecha de Alternativa por Alemania tras cada atentado fue subiendo, incluso cuando estas acciones eran motivadas por el extremismo de la derecha.
1: Gonzalo Barroso, gracias. Bueno, hasta ahora son las 7:43, las 6:43 en Canarias. Un miembro del equipo de las mañanas nos pone banda sonora. Hoy le toca a Laura Rodríguez. A ver, Laura, ¿qué nos trae? Buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues yo os traigo esta canción.
1: Me encanta que ya todos somos misteriosos, ¿sabes? Venga, a ver.
2: Es que había que mantener el secreto. Se llama Escape, aunque seguramente que si la conocéis, la conoceréis más bien por el nombre de Piña Colada Son. Es una canción de Randy Holmes de 1979.
3: Por ella sí. Ya suena, ¿no?
2: Y bueno, la traigo porque además de buen rollito para empezar el lunes, es una canción muy importante porque me recuerda a una gran película, es Rec, sale una escena bastante icónica, esta película de animación, y además tiene una historia, una narrativa, ¿no? Que habla un poco de este un matrimonio, un hombre aburrido de su matrimonio que busca una aventura y la encuentra en un anuncio de un periódico, se enamora de una mujer, la idealiza, y resulta que esa persona detrás de ese anuncio era su propia mujer. ¿Y por qué me hace gracia esta canción? Porque tiene una canción homóloga.
1: El multicine, peli de tarde.
2: Y tiene una canción homóloga en España que salió años antes, la escribió Cecilia en el 75.
3: Ay, bueno.
2: Y aquí viene lo grande porque años después Manzanita hizo una versión, que es otra canción que también me encanta y que aquí os traigo también.
1: Feliz en su matrimonio. Ojo, el alma de vieja que tiene Laura, ¿eh?
3: Hemos pasado de la Piña Colada a Manzanita. Esto va de frutas hoy, ¿eh?
1: Esta canción es muy bonita, escuchad, a ver. A ver, Marina, que te has quedado espeluznada. A ver, ¿qué te parece?
2: Ojo y plática.
4: La de la Piña Colada es canción, yo creo que de discoteca de fin de fiesta, casi.
1: De que te barran los pies.
2: ¿Y esta qué? ¿Y Manzanita qué?
4: Esta no la había escuchado.
1: Fíjate, no conoce a Manzanita, Barroso. Eso no te pasa a ti, que ya tienes una edad.
3: Bueno, en fin, ya empezamos.
1: Bueno, pues esta es la banda sonora de esta mañana. 7:45, 6:45 en Canarias. Tiempo para la información regional aquí en la Radio Pública.
5: Radio Nacional. Radio 5. Cataluña.
6: Bon dia, és dilluns 27 de juliol, són 7:45 del matí. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix al Parlament per donar explicacions sobre la incidència tècnica que ha invalidat els resultats de les últimes proves PISA realitzades a Catalunya. Unes proves, recordem, que avaluen les capacitats dels alumnes en matèries com llengua o matemàtiques. El govern tanca files amb la consellera i assegura que es tracta d'una incidència tècnica davant les crítiques de l'oposició i les queixes dels directors dels centres educatius que afirmen que aquesta errada compromet la credibilitat del centre catalans. El president Salvador Illa responia així aquesta matinada des de Xangai, en viatge institucional.
7: Aquí no es tracta de deixar la llufa a ningú, aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a Illa, tot el meu suport.
6: En breu en parlem, abans la informació de serveis. Ens interessem per la previsió meteorològica amb la EMET, Noelia García.
8: Bon dia. Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb temps estable i pugen les temperatures. Avui serà un dia més càlid amb màximes de 25 graus a Lleida, 33 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant la setmana pujaran notablement les temperatures. Avui serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Aquest matí vent moderat a Tarragona i a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
6: I pel que fa a les carreteres, ara per ara, segons informa el Servei Català de Trànsit, tenim un matí amb força complicacions a la xarxa ferroviària a l'àrea de Barcelona. Destaquen des de retencions a la B10 amb fins a 5 quilòmetres de cua en sentit sud cap al Nus del Llobregat i també a la B20 amb circulació intensa tant en direcció al Nus del Llobregat com al Nus de la Trinitat. La P7 registra cues entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona i també hi ha un carril tallat per avaria a l'altura de Montmeló i Montornès del Vallès que obliga a tallar un carril. Salutacions de l'Adriana Llacà i a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Els ho comentàvem en portada, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre la incidència tècnica que invalida els resultats de les últimes proves PISA que s'han fet a Catalunya. Tot davant les crítiques de l'oposició, a les quals el govern assegura que es tracta d'un problema tècnic. Què en sabem, Joaquín Calvente?
9: L'embolic amb les proves PISA té a veure amb una errada estadística, ja que s'ha exclòs un nombre d'alumnes superior al permès per la normativa de l'OCDE. Per tant, els resultats no es podran comparar de forma vàlida amb els anteriors ni tampoc amb els d'altres territoris. Aquest diumenge, el president Illa, de viatge institucional al Vietnam, ha donat el seu suport a la consellera Niubó i ha avançat la seva compareixença avui al Parlament per donar explicacions.
10: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
9: Junts demanarà responsabilitats polítiques a la consellera Niubó pel que consideren un escàndol majúscul i retreuen que el govern no ho hagi comunicat fins ara quan estaven alertats des del març. Els juntaires recorden que el Parlament ja va reprovar i demanar el cessament de Niubó, qui arrossega, diuen, massa crisis i no ha tingut la capacitat de resoldre el conflicte amb els docents, motiu pel qual, recorden, el proper curs començarà amb una vaga.
6: Des de les direccions dels centres educatius consideren que l'errada en els informes PISA té conseqüències devastadores, diuen, i que compromet la credibilitat dels centres catalans. L'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, AXIA, afirma que el Departament d'Educació no els va informar al respecte i que se'n van assabentar per la premsa i demanen explicacions, que s'identifiquin les causes de la incidència i que s'assumeixin responsabilitats. Avui és el primer dia feiner després de la represa del servei de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, després de l'esvoranc que hi va tenir lloc la setmana passada. Els trens hi circulen des de diumenge al matí, però amb una limitació de velocitat, Maria Gómez.
11: L'esfondrament d'un pou de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac va obligar a suspendre la circulació dimecres passat. Durant el cap de setmana, DIF ha treballat en la reparació de l'esvoranc i dissabte a la tarda, Renfe ja va començar amb les anomenades marxes blanques per tal de comprovar la seguretat de la via abans de poder recuperar el servei ferroviari. Diumenge, primera prova de foc amb uns usuaris resignats.
12: Esto me agota. Porque, bueno, tú sales de trabajar con un horario, unas cosas, y cuando llegas a casa no sabes cuándo vas a llegar.
13: Retraso día sí, día no y tal. Claro, es complicado con todas las obras.
11: Varias incidencias en pocos días, a més d'aquest esfondrament, la fuita de gas a Sants o l'esvoranc a Sant Gervasi per les obres de la línia L9 del metro de Barcelona. Preguntat per aquests incidents, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho té clar.
14: Sap per què hi ha accidents? Perquè hi ha obres. S'han d'extremar les mesures, evidentment, perquè no hi hagi, però hi ha, efectivament, molt volum d'inversió pública en aquest moment a Catalunya. Com feia anys que no vèiem. Per això, entre altres raons, no hi havia accidents.
11: Un Illa que també demana augmentar les mesures de protecció per evitar més accidents.
6: D'altra banda, també estem pendents de les inspeccions sobre l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi de Barcelona, que ara per ara evolucionen favorablement. I aquesta setmana, més veïns podran tornar a casa seva, Cristina Martín.
15: Seran els veïns del carrer Rubinstein número 6, tot i que encara no se sap el dia que podran tornar. La setmana que ve també ho podran fer els veïns de Sant Gervasi de Cassoles número 54. Això suposarà que hauran tornat a casa més del 60% dels veïns afectats. El 40% restant dels veïns es mantindran desallotjats. Corresponen a 4 blocs dels carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid. Pilar Díez, delegada del govern a Barcelona.
16: Encara s'ha de continuar amb les actuacions i els treballs d'inspecció d'auscultació i no podem precisar quan retornaria aquest 40%.
15: El govern ha activat ajudes de fins a 2.000 euros per família per cobrir les despeses que el desallotjament els hi ha suposat. També se'ls donarà l'opció de deixar de pagar el lloguer.
6: I els pagesos de les comarques lleidatanes es reuneixen aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, enmig de les seves protestes per reclamar una solució per a la sobrepoblació de conills, volíem dir, i que replantegi també la gestió de les ZEPA, les zones d'especial protecció per a les aus. Aquest diumenge, Clara Ontanyó han sortit a protestar. Bon dia.
17: Bon dia. Si els pagesos han tallat la carretera C14 a Tàrrega, a l'Urgell, com ja van fer divendres passat. Aquest matí estan convocats una reunió amb el conseller a Montblanc, a la Conca de Barberà. Pere Roquer, president de Saja, i reclama concrecions a la reunió o continuaran amb les mobilitzacions.
18: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat. I dos, de quina manera es compensa a totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. La reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
17: Es queixen també de les pèrdues ocasionades per la fauna salvatge. En Sergi és un pagès de 24 anys.
19: Hi ha finques que no cal anar ni a cosechar-les perquè estan netes. Estan pràcticament com si no les haguessis sembrat. Al final no quedarem cap perquè quatre pagesos joves que som i la cosa pinta, no pinta massa bé.
17: Recorden a més que la pagesia té un paper imprescindible en l'extinció d'incendis.
15: Gràcies, Clara. Doncs precisament avui continua elevat el risc d'incendi a Catalunya. 84 municipis d'11 comarques estan en perill extrem d'incendi forestal i activen el nivell 4 del Pla Alfa. D'altra banda, 173 localitats més estan en perill molt alt, nivell 3, mentre que es manté restringit l'accés a 6 espais naturals: el Montmell, Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó, Boix, Tivissa, Vandellós i Prades. En paral·lel, mirem amb preocupació els focs que cremen a la resta de l'estat. Els bombers han enviat un helicòpter i un vehicle lleuger de les Terres de l'Ebre per col·laborar en les tasques d'extinció de l'incendi a la vall d'Uixó, a Castelló. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat a les xarxes socials que Catalunya ajudarà i col·laborarà, diu, en tot allò que pugui per fer front als incendis i enviar el seu suport als afectats. Repassem algunes notícies més en format breu amb l'Helena Pérez. Bon dia.
20: Bon dia.
15: Mor un jove de 25 anys ofegat al riu Segre al seu pas per Camarasa, a la Noguera. El corrent va arrossegar-lo després que saltés des d'unes roques a la zona del Congost de Mu.
20: Tot i l'ampli dispositiu de recerca dels bombers, el cos ha pogut ser localitzat després que la central hidroelèctrica de Camarasa decidís aturar les turbines per rebaixar el cabal del riu. Els cossos d'emergències l'han tret de l'aigua i li han practicat les maniobres de reanimació sense èxit. Els sanitaris també han atès un company del jove mort que també havia saltat al riu però ha pogut sortir de l'aigua. És la cinquena víctima mortal en aigües interiors de Catalunya des que el 15 de juny va començar la campanya de bany, la 26a en espais aquàtics, si tenien en compte platges i piscines.
15: I mor el menor que va resultar ferit crític en un accident de trànsit múltiple de Mataró aquest dissabte.
20: El menor estava ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. L'accident va causar 10 ferits després que 5 cotxes i una moto xoquessin a la via Sergi, a l'antiga B40. Hi ha un altre menor en estat greu, hospitalitzat a Sant Joan de Déu. De la resta de ferits, 6 van resultar ferits lleus i 2 menys greus. Encara s'investiguen les circumstàncies dels fets. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principi d'any, 78 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes.

0: En esports parlem de futbol. El Barça inicia aquest dilluns una estada de pretemporada a Anglaterra, on estarà una setmana fins al 3 d'agost d'aquesta tarda. Els jugadors faran un primer entrenament a la ciutat esportiva de St. George's Park, Everton, i el dia 31 jugaran un partit amistós contra el Birmingham City. Avui coneixerem la llista de convocats. L'equip dirigit per Hansi Flick encara no compta amb els 8 mundialistes que tornen de les vacances el 12 d'agost. El gruix dels expedicionistes són jugadors del filial i del juvenil, però també compta amb la incorporació del darrer fitxatge, Karim Adeyemi. D'altra banda, aquest dilluns comença la pretemporada per al primer equip femení blaugrana, que s'entrena a la ciutat esportiva Joan Gamper. L'equip de Pere Romeu incorporarà la central Martina Fernández, que torna al club blaugrana després d'un any i mig a l'Everton. El Barça ha exercitat el dret de recompra i la incorpora fins al 2029. I un apunt d'atletisme, perquè la velocista de Sant Cugat, Jael Bestué, s'ha penjat l'hora al campionat d'Espanya en la modalitat de 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. La delegació catalana ha tancat la competició amb un total de 4 hores. L'atleta de l'Hospitalet Oriol Sánchez s'ha imposat també en 200 metres, mentre que la mataronina Marina Martínez ha guanyat per primera vegada els 1.500 metres. En salt d'alçada, el triomfador ha estat per Martí Sisé, qui ha aconseguit una marca de 2 metres i 13 centímetres. Obrim la plana cultural. El Festival de Peralada commemora el desè aniversari del seu campus d'estiu amb Niu, una nova creació del ballarí i coreògraf Aleix Martínez, on ha ajuntat per l'ocasió ballarins professionals del Ballet d'Hamburg amb joves promeses de la dansa de l'Alt Empordà, acompanyades de música en directe d'Arnau Obiols. Demà dimarts és l'única ocasió per veure'ls. Ens ho acosta l'Agnès Batllà.
1: Niu es concep com un lloc d'acollida, un refugi on créixer, un espai on les joves intèrprets poden experimentar, assumir riscos i començar a tastar un futur camí, guiats per professionals que els acompanyen en el seu primer vol. Des del mes de març que 8 ballarins del Ballet d'Hamburg viatgen a Peralada en caps de setmana fora d'horari escolar per preparar aquest espectacle debut per a 14 ballarines de diferents escoles altempordaneses. Fins ara els estudiants del campus eren espectadors privilegiats d'assajos i xerrades. Ara, en aquest desè aniversari, pugen a l'escenari de la mà de l'Aleix Martínez, primer ballarí del Ballet d'Hamburg.
2: En un món bastant convuls, bastant dislocat, on els ponts, el diàleg, que a vegades no, sembla trencar-se, crec que és important el compartir amb les noves generacions.
1: Una nova creació que neix del vincle amb el territori per trobar una veu pròpia des de l'Alt Empordà, una llavor que planta el campus Peralada en el seu desè aniversari. Així s'hi referia el director del festival, Oriol Aguilar.
3: Crec que segurament és el projecte més rellevant i transformador que porta a terme l'equip del festival. Penso que la funció que fem amb el campus supera tot el que fem durant l'any per descobrir, per estimular, per reivindicar i postular veus pròpies des de l'Alt Empordà.
1: Niu serà en funció única al Mirador del Castell, el primer vol de les Oranetes.
0: Tot això al Festival de Peralada. D'altra banda, les Terres de l'Ebre acullen simultàniament dos festivals de música clàssica basats en la qualitat musical i patrimonial. L'escena cultural ebrenca, influenciada per les bandes musicals i el Conservatori de Tortosa, han convergit en certàmens com el Delta Chamber, dedicat a la música de cambra, i el Protofest, centrat en la música clàssica del Renaixement i fins a l'actualitat. L'alta qualitat musical promou l'assistència de públic dels dos festivals, que sovint exhaureixen entrades.

I acabem amb el piano de Georgi Gigashvili. El pianista georgià, nascut l'any 2000 i guanyador de The Voice, s'ha consolidat com una jove estrella emergent del piano europeu i aquest vespre actua al Palau de la Música Catalana, a Barcelona, on interpretarà peces d'Scarlatti, com la que estem sentint, de Chopin, de Berizs, de Boulanger i de Ravel.

D'aquesta manera, amb les mans de Georgi Gigashvili sobre les tecles d'un piano, ens acomiadem. Arribem així al punt de les 8, els deixem amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: donde mañana Rafa Jodar jugará contra Arthur Fils, y en el cuadro femenino Carolina Buxa se medirá también mañana a Polina Kudermetova. En el de los cabos, Roger Pascual ha caído esta madrugada ante Aidan Mayo, y en Memphis, María Arante Isidoro García ha sido eliminada por la canadiense Catherine Sebov. Mañana será el turno de Marina Bassol Rivera contra Darja Vidmanova. En esgrima, estaremos atentos a la participación española en los campeonatos del mundo que se celebran en Hong Kong hasta el jueves. Allí tenemos a figuras destacadas como la campeona de Europa Lucía Martín Portugués, a María Mariño, Carlos Llavador o Araceli Navarro. Esto más o menos es todo en una agenda en la que hoy tampoco tenemos grandes citas, no tenemos tampoco, pues eso, partidos de pretemporada, que
1: bueno, lo que toca,
0: lunes, ¿no?, de descanso, ¿eh? Pero sí, sí, muy pendientes sobre todo eso, de también de los incendios en Madrid, donde vimos a Luis de la Fuente, que se pasó por la ciudad deportiva y mandó un mensaje,
1: sí, un gran gesto para los de Luis de la Fuente. El seleccionador español, muy pendientes de los incendios, preocupados por todo lo que ocurre en Madrid, en Toledo, en Ávila, en la Val de Uxó, en Castellón. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a visitar la Val de Uxó este mediodía y después va a hacer una declaración institucional. 9:45, 8:45 en Canarias. Ahora la información local en Radio 5.
2: Radio 5. Cataluña.
3: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix aquest dilluns al Parlament per donar explicacions sobre la incidència tècnica que ha invalidat els resultats de les últimes proves PISA que s'han fet a Catalunya. La consellera compareix a petició pròpia, tot i que tant Junts com el Partit Popular van reclamar divendres que donés explicacions a la cambra. I ho fa després d'haver rebut tot el suport del president de la Generalitat de viatge oficial al Vietnam. De seguida ho ampliem. A més, avui és el primer dia feiner després de la represa del servei de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. El servei ha estat aturat des del dimecres per l'esfondrament d'un pou de les obres de soterrament de les vies a Montcada. Els usuaris satisfets amb la represa del servei.
4: Porque llegábamos tarde y entonces fue algo desesperante. Y entonces, ahora que han arreglado, creo que a los 5 días, 4 días, y entonces estamos contentos con la obra que están haciendo ahora.
5: Sí, bueno, ha habido un problema, pero bueno, al parecer ya está solucionado. Pero bueno, sigue llegando un poco tarde.
3: De seguida repassem aquestes i altres notícies. Abans, la informació de serveis. Previsió del temps, Noelia García, bon dia.
6: Bon dia. Avui dilluns comença la setmana amb temperatures en ascens. S'esperen màximes de 34 graus a Igualada, 33 a Vic, 32 graus a Manresa, 31 a Rubí i 30 graus a Barcelona, a Mataró, a Sabadell i també a Vilanova i la Geltrú. Aquesta setmana serà bastant càlida i pujaran notablement les temperatures durant els pròxims dies. Avui predominarà el cel variable amb clars i núvols. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
3: I com se circula per les carreteres? Sílvia de l'Amo, Servei Català de Trànsit, bon dia.
7: Bon dia. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments hem de parlar d'una avaria a la P7 a Montmeló en sentit Tarragona, tot i que els vehicles estan al voral encara en 6 quilòmetres de lentitud. I en aquesta mateixa P7 a Barberà, en ambdós sentits de la marxa, hi ha retencions de 3 quilòmetres i mig, aproximadament. Pel que fa als accessos a sud, hem de parlar també d'aturades a Esplugues cap a l'avinguda Diagonal i aturades a Sant Boi. Els accessos nord a la C58, lentitud de Montcada cap a Trinitat, i també, com és habitual, a la C17 a Mollet en sentit Barcelona. Un camió variat a la C16 a Terrassa talla un carril i alenteix la circulació en 1,5 km. Hi ha força mobilitat a les dues rondes, per això us demanem que no baixeu la guàrdia en cap moment. Molt bon dia.
3: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de Clara Ontanyón, qui us parla. Comencem. Com avançàvem, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà avui al Parlament per donar explicacions sobre la incidència tècnica que invalida els resultats de les últimes proves PISA que s'han fet a Catalunya. Davant les crítiques de l'oposició, el govern assegura que es tracta d'un problema tècnic. Joaquín Calvente.
8: L'embolic amb les proves PISA té a veure amb una errada estadística, ja que s'ha exclòs un nombre d'alumnes superior al permès per la normativa de l'OCDE. Per tant, els resultats no es podran comparar de forma vàlida amb els anteriors ni tampoc amb els d'altres territoris. El president Illa, de viatge institucional al Vietnam, ha donat el seu suport a la consellera Niubó.
9: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
8: Junts demanarà responsabilitats polítiques a la consellera Niubó pel que consideren un escàndol majúscul i retreuen que el govern no ho hagi comunicat fins ara quan estaven alertats des del març. Els juntaires recorden que el Parlament ja va reprovar i demanar el cessament de Niubó, qui arrossega, diuen, massa crisis i no ha tingut la capacitat de resoldre el conflicte amb els docents, motiu pel qual, recorden, el proper curs començarà amb una vaga.
3: Des de les direccions dels centres educatius consideren que l'errada en els informes PISA té conseqüències devastadores i que compromet la credibilitat dels centres catalans. L'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya afirmen que el Departament d'Educació no els va informar i que se'n van assabentar per la premsa i demanen explicacions, que s'identifiquin les causes de la incidència i que s'assumeixin responsabilitats. Mentrestant, els nens i nenes gaudeixen del descans merescut de les vacances d'estiu. Avui, gairebé 2.000 infants i joves en situació de vulnerabilitat es preparen per participar de les activitats d'estiu amb les beques de la Fundació Pere Tarrés. La nostra companya Laura Hurtado s'ha acostat a un dels autocars que surten avui de Colònies. Bon dia.
10: Bon dia. Una setantena d'infants i adolescents ja estan preparats per anar cap a Tiana, al Maresme, on gaudiran de 5 dies de desconnexió a la natura. Per alguns d'ells són les seves primeres colònies d'estiu. Alana Hurtado, coordinadora de la campanya social a la Fundació Pere Tarrés.
11: No, al final, el lleure és tant o més important en períodes estivals o vacacionals, perquè si no tenen aquesta activitat, sovint queden a casa, o tenim menors a càrrec d'altres menors que no tenen una activitat que els ajudi a desenvolupar-se o que genera un consum excessiu de pantalles. Tot això deixant a banda les vulnerabilitats greus que viuen en alguns infants i en els seus entorns, i que és una necessitat sortir d'allà, no?
10: Són nens i nenes d'entre 6 i 16 anys i tots provenen de contextos amb vulnerabilitat social.
3: Primer dia feiner després de la represa del servei de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Els trens hi circulen des de diumenge al matí, però amb una limitació de velocitat. Maria Gómez.
12: L'esfondrament d'un pou de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac va obligar a suspendre la circulació dimecres passat. Durant el cap de setmana, Adif ha treballat en la reparació de l'esvoranc i dissabte a la tarda Renfe ja va començar amb les anomenades marxes blanques per tal de comprovar la seguretat de la via abans de poder recuperar el servei ferroviari. Diumenge, primera prova de foc amb uns usuaris resignats.
13: Esto me agota. Porque, bueno, tú sales de trabajar con un horario, unas cosas, y cuando llegas a casa no sabes cuándo vas a llegar.
14: Retraso día sí, día no y tal. Claro, es complicado con todas las obras.
12: Varias incidencias en pocos días. A més d'aquest esfondrament, la fuita de gas a Sants o l'esvoranc a Sant Gervasi per les obres de la línia L9 del metro de Barcelona. Preguntat per aquests incidents, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho té clar.
15: Sap per què hi ha accidents? Perquè hi ha obres. S'han d'extremar les mesures, evidentment, perquè no hi hagi, però hi ha, efectivament, molt volum d'inversió pública en aquest moment a Catalunya. Com feia anys que no vèiem. Per això, entre altres raons, no hi havia accidents.
12: Un Illa que també demana augmentar les mesures de protecció per evitar més accidents.
3: Precisament sobre l'esvoranc de la L9 del metro al barri de Sant Gervasi, els treballs per comprovar l'estabilitat dels edificis continuen avançant favorablement i durant aquesta setmana els veïns del carrer Rubinstein número 6 podran tornar a casa seva. Cristina Martín.
16: Seran els veïns del carrer Rubinstein número 6, tot i que encara no se sap el dia que podran tornar. La setmana que ve també ho podran fer els veïns de Sant Gervasi de Cassoles número 54. Això suposarà que hauran tornat a casa més del 60% dels veïns afectats. El 40% restant dels veïns es mantindran desallotjats. Corresponen a 4 blocs dels carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid. Pilar Díez, delegada del govern a Barcelona.
17: Encara s'ha de continuar amb les actuacions i els treballs d'inspecció d'auscultació i no podem precisar quan retornaria aquest 40%.
16: El govern ha activat ajudes de fins a 2.000 euros per família per cobrir les despeses que el desallotjament els hi ha suposat. També se'ls donarà l'opció de deixar de pagar el lloguer.
3: Avui continua elevat el risc d'incendi a Catalunya. 84 municipis d'11 comarques estan en perill extrem d'incendis forestals i activen el nivell 4 del Pla Alfa. D'altra banda, 173 localitats més estan en perill molt alt i es manté restringit l'accés a 6 espais naturals. En paral·lel, mirem amb preocupació els focs que cremen a la resta de l'Estat. Els bombers han enviat un helicòpter i un vehicle lleuger de les Terres de l'Ebre per col·laborar en les tasques d'extinció de l'incendi de la Vall d'Uixó a Castelló. Doncs ens quedem a les Terres de l'Ebre, on la calor avança i l'escalfament de l'aigua a les badies del Delta posen en risc la producció de musclo. Pilar Ribas.
18: Enguany a la badia dels Alfacs la temperatura marina ha superat els 28 graus, el límit considerat crític per a la mortalitat del musclo. Aquest avançament de la calor extrema redueix significativament el marge de maniobra dels aqüicultors de la zona, que veuen amenaçada la producció abans de finalitzar la campanya habitual. Margarita Fernández, investigadora del programa d'aigües marines i continentals de l'IRTA.
19: Això representa que cada any s'avança les situacions aquestes de onades de calor, no? D'onades de calor també no només a l'atmosfera, sinó també a la mar, més prompte, són més intenses i donen més temps. I això condiciona molt el cultiu.
18: El problema és que, com a la tardor, les temperatures es mantenen elevades i al final de l'estiu encara són altes, la sembra també s'ha de retardar, amb la qual cosa s'escurça el cicle de producció.
3: A la Noguera, aquest diumenge, han trobat un noi de 25 anys ofegat al riu Segre, a Camarasa, arrossegat pel corrent en saltar d'unes roques. Pilar Ribas.
20: Aquest diumenge ha mort un jove de 25 anys ofegat al riu Segre al seu pas per Camarasa, a la Noguera. Havia estat arrossegat pel corrent de l'aigua després de saltar des d'unes roques a la zona del Congost del Mu, al costat de l'antic campament de la Canadenca. Tot i l'ampli dispositiu de recerca dels bombers, està la decisió de parar les turbines de la central hidroelèctrica de Camarasa per rebaixar el cabal del riu, el que ha fet possible la localització del cos. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de l'aixecament del cadàver i de la investigació dels fets. Aquesta és la cinquena víctima mortal en aigües interiors i la 26ena si es tenen en compte els morts a les platges i piscines de Catalunya, des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
3: I a Girona, un centenar de persones s'han concentrat aquest diumenge per homenatjar una noia a qui va matar presumptament la seva exparella. El crim es va produir fa 3 anys i el judici es farà l'octubre. Joan Sisquella.
21: Coincidint exactament amb el tercer aniversari de la mort de la Carla Fernández, familiars, amics i també representants institucionals la van recordar en una trobada als Jardins de la Infància de Girona. Va ser un acte més reivindicatiu que els dos aniversaris anteriors per la proximitat del judici. De fet, Blanca Gutiérrez, la mare de la noia, va proposar que la gent es manifesti quan comenci la vista contra el presumpte responsable de la mort de la seva filla per denunciar, deia, tots els assassinats masclistes.
22: I no vull que sigui el judici de la Carla, vull que sigui el judici per totes, les que ja han mort i les que mataran perquè continuaran matant.
21: Gutiérrez també va explicar que està impulsant una associació de famílies de dones assassinades per oferir el suport i l'acompanyament durant el dol que ella diu no va trobar quan ho va necessitar.
3: En esport, parlem de futbol. El Barça inicia aquest dilluns la pretemporada. El conjunt masculí serà a Anglaterra, on estarà una setmana fins al 3 d'agost. El femení, de la seva banda, s'entrena a la ciutat esportiva Joan Gamper. En atletisme, la velocista de Sant Cugat, Jael Bestué, s'ha penjat l'or al Campionat d'Espanya en la modalitat de 200 metres amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. La delegació catalana ha tancat la competició amb un total de 4 ors. I l'atleta de l'Hospitalet Oriol Sánchez s'ha imposat també en 200 metres, mentre que la mataronina Marina Martínez ha guanyat per primera vegada els 1.500 metres. En salt d'alçada, el triomfador ha estat per Martí Sisé, qui ha aconseguit una marca de 2 metres i 13 centímetres. Parlem ara de cultura perquè el Festival de Peralada commemora el desè aniversari del seu campus d'estiu amb Niu, una nova creació del ballarí coreògraf Aleix Martínez, on han ajuntat per l'ocasió ballarins professionals del Ballet d'Hamburg amb joves promeses de la dansa de l'Alt Empordà, acompanyades de música en directe d'Arnau Ubiols. Demà dimarts, única ocasió per veure'ls. Agnès Batlle.
0: NIU es concep com un lloc d'acollida, un refugi on créixer, un espai on les joves intèrprets poden experimentar, assumir riscos i començar a tastar un futur camí, guiats per professionals que els acompanyen en el seu primer vol. Des del mes de març que 8 ballarins del Ballet d'Hamburg viatgen a Peralada en caps de setmana fora d'horari escolar per preparar aquest espectacle debut per a 14 ballarines de diferents escoles altempordaneses. Fins ara els estudiants del campus eren espectadors privilegiats d'assajos i xerrades. Ara, en aquest desè aniversari, pugen a l'escenari de la mà de l'Aleix Martínez, primer ballarí del Ballet d'Hamburg.
1: En un món bastant convuls, bastant dislocat, on els ponts, el diàleg, que a vegades no, sembla trencar-se, crec que és important el compartir amb les noves generacions.
0: Una nova creació que neix del vincle amb el territori per trobar una veu pròpia des de l'Alt Empordà, una llavor que planta el campus Peralada en el seu desè aniversari. Així s'hi referia el director del festival, Oriol Aguilar.
2: Crec que segurament és el projecte més rellevant i transformador que porta a terme l'equip del festival. Penso que la funció que fem amb el campus supera tot el que fem durant l'any per descobrir, per estimular, per reivindicar i postular veus pròpies des de l'Alt Empordà.
0: NIU serà en funció única al Mirador del Castell, el primer vol de les Oronetes.
3: I avui acabem amb el piano de Giorgi Gigashvili. El pianista georgià i guanyador de The Voice s'ha consolidat com una jove estrella emergent del piano europeu. Aquest vespre actua al Palau de la Música Catalana. Doncs així ens acomiadem. Com saben, la informació continua en aquesta sintonia i també al portal web rtbaixer.es i rtbaixer.cat. Que tinguin un molt bon dia.

0: Radio Nacional, Radio 5, Catalunya.
1: Bona tarda. D'aquí poc menys de dues hores, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix al Parlament per donar explicacions sobre l'error a les proves PISA. Recordem, un error en la selecció d'alumnes que ha provocat que quedin fora els resultats de l'informe que l'OCDE presentarà el proper mes de setembre. Sobre aquesta qüestió, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat files amb la consellera Niubó.
2: Es tracta d'aclarir què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a Illa, tot el meu suport.
1: Els sindicats asseguren que el problema ve de fons. Yolanda Segura, USTEC.
3: Per tant, per nosaltres el problema no és que Catalunya quedi fora d'una comparativa internacional, sinó que per nosaltres el problema és que el mateix govern que ha convertit PISA i les recomanacions de l'OCDE en referents centrals de la seva política educativa.
1: Tot plegat aquest dilluns 27 de juliol, primer dia feiner després de la represa del servei de Rodalies a les línies R2 Nord i R11 entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. Els trens tornen a circular des d'aquest diumenge, ho fan amb limitacions de velocitat, després de l'esfondrament a les obres de soterrament la setmana passada, que va obligar a tallar la circulació durant dies.
4: Ara, aquest matí, hem anat a Granollers i que no hem tingut problema, Tot bé.
5: Esperem que sea verdad.
6: Al final amb el tren mai se sap, que és el problema, no?
1: Explicarem també que gairebé 2.000 infants i joves en situació de vulnerabilitat gaudiran d'activitats d'estiu gratuïtes a l'agost a través de les beques de la Fundació Pere Tarrés. Aquest matí, una setantena d'infants i joves han començat les colònies a Tiana, al Maresme. L'Anna Grau és portaveu de l'entitat i monitora.
7: Tots tenim, els que hem viscut colònies, molts records de les colònies i ens fa molta il·lusió que altres infants puguin gaudir com vam gaudir nosaltres quan érem infants. L'escola s'aprèn moltes coses, sí, però crec que el que es crea en el lleure a cap altre lloc hi és.
1: En Pàgina Econòmica parlarem de les exportacions catalanes que sobreviuen al context internacional i a la guerra aranzelària i creixen un 2% fins al maig amb més de 42.000 milions d'euros. Amb aquest ritme, les vendes a l'estranger tornaran a superar els 100 milions a finals d'any. Les exportacions als Estats Units han crescut un 10%, segons el director general de l'Associació d'Empreses Exportadores AMEC, Joan Tristany. S'ha sabut diversificar en destinacions i en sectors amb el químic al capdavant, seguit dels béns d'equips i l'alimentari.
8: Ja ha sigut bo perquè la recepta que en aquell moment donàvem, quan va començar doncs, aquest canvi, de la, ja no guerra comercial, sinó aquest canvi de les regles del joc a nivell internacional amb què fa referència als arancels, doncs les empreses, la recepta era diversificació.
1: De l'àmbit de la salut, ens farem ressò d'un programa postinfant nascut a l'Hospital de Bellvitge que ha aconseguit reduir durant el primer any després d'un infart la mortalitat fins a un terç en els homes i fins a la meitat en dones. La iniciativa, pionera a Catalunya, impulsada per un equip multidisciplinari, ha assolit ja el miler d'usuaris. La doctora Blanca Torrent és metgessa de primària.
9: Control de factors de risc cardiovascular, la promoció d'hàbits d'estil de vida saludables, l'activitat física, el tractament farmacològic, que formen part d'aquests programes que diem de rehabilitació cardíaca.
1: I de l'àmbit dels tribunals explicarem que la justícia condemna la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, l'actual Direcció de Prevenció i Protecció i antiga DGAIA, a indemnitzar amb més de 12.000 euros un menor de 10 anys que va patir una agressió sexual mentre estava tutelat per la Generalitat. Doncs tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda, abans la informació de serveis. I a aquesta hora ens acostem a les carreteres per saber com se circula. Servei Català de Trànsit, Finarà, que bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha una situació viària complicada. L'autopista P7 a la calçada en sentit sud entre Llinars del Vallès i Granollers, com dèiem, en sentit Tarragona, només hi ha un carril obert a l'altura de Granollers arran d'un accident i que provoca, com dèiem, retencions des de l'altura de Llinars del Vallès. També destaquem complicacions a la Nacional 340 Santa Margarida i els Monjos, que circula a través de pas alternatiu arran d'un accident greu entre un camió i una motocicleta, i també destaquem per un altre accident tallada a la BB-4241 a l'altura de Capolat, en els dos sentits de la circulació, per un altre accident. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: Gràcies. I pel que fa al temps, petita treva aquest cap de setmana, pendents, però, de la que seria la quarta onada de calor de l'estiu i que podria arribar aquesta setmana. Aemén, Noelia García.
11: Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb un ambient més fresc. Pugen lleugerament les temperatures, però es mantenen suaus. S'esperen màximes de 30 graus a Barcelona i a Tarragona, 33 a Girona i 35 graus a Lleida. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent moderat a l'Empordà i a zones de Tarragona.
1: És tot per part nostra. La informació continua en aquesta sintonia.

0: Las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas.
0: Buenas tardes. La situación de los tres enormes incendios que arden en las provincias de Ávila, Madrid y Castellón ha mejorado algo en las últimas horas, aunque se acaba de ordenar un nuevo desalojo en Valdemaqueda, en la Comunidad de Madrid, con unos 900 habitantes. Los equipos de extinción están intensificando los trabajos antes de que el miércoles entremos en la cuarta ola de calor de este verano. El Gobierno central, que desde el jueves tiene el mando en los incendios de la Meseta, y la Generalitat Valenciana insisten hoy en pedir que se cumplan las órdenes de evacuación y confinamiento por seguridad y para no entorpecer los trabajos. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana la declaración de zona catastrófica y una serie de medidas laborales impulsadas por el Ministerio de Yolanda Díaz, pero no el esperado decreto de vivienda comprometido con Sumar, que se retrasa a septiembre por falta de apoyos parlamentarios. Pero lo primero es ir a Castellón. Allí acaba de intervenir el presidente de Gobierno en el puesto de mando avanzado, en la Val d'Uixó, que sigue fuera de control ese incendio y donde se han quemado 7.000 hectáreas de las más de 172.000 que han ardido en todo el país en lo que llevamos de año. Eloy Martínez, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Sí, aquí el presidente del Gobierno acaba de anunciar que los afectados por el incendio de la Vall d'Uixó también se podrán beneficiar del decreto que mañana aprobará el Consejo de Ministros sobre zonas gravemente afectadas por el fuego en nuestro país.
3: Las subdelegaciones de Gobierno se pondrán coordinadamente con las instituciones públicas, singularmente con los ayuntamientos y también las diputaciones, a empezar a valorar la magnitud de la catástrofe derivada de estos incendios.
2: El incendio de la Vall d'Uixó ha quemado 7.200 hectáreas, sigue activo y el viento que sopla desde el mediodía está dificultando las labores de extinción. Más de 16.000 personas siguen evacuadas de 18 municipios del sur de la provincia de Castellón, otros 65.000 están confinados.
0: Gracias. En la provincia de Ávila, más de 50.000 hectáreas en el peor incendio en nuestra historia reciente han ardido, quinto día ya, y hasta ahora los puntos peligrosos son Mijares y Casillas, en el Valle del Tietar. Sandra Sánchez, buenas tardes.
4: Buenas tardes. El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, acaba de actualizar la información sobre las actuaciones llevadas a cabo para extinguir este incendio que tiene un perímetro ya de 160 kilómetros. El delegado del Gobierno ha señalado que el trabajo durante el día se va a centrar en tres sectores.
5: Toda la zona de Mijares y de Gavilanes, también toda la zona de Casillas, Sotillo de la Drada y Casavieja, y también el sector este, que es aquello que tiene que ver con el embalse de San Juan y Cebreros, que como sabéis es la zona en la cual tenemos el incendio que nos viene de Madrid.
4: Más de 118 medios están ahora mismo desplegados en Ávila. Nicanor Sen ha enfatizado que el incendio no está controlado y que las 40.000 personas de los 16 municipios evacuados todavía no podrán regresar. También continúan confinadas 8.700 personas.
0: En la Comunidad de Madrid, algunos de los 55.000 evacuados o confinados llevan ya 4 días de incertidumbre y los vecinos de Valdemaqueda acaban de recibir un mensaje SALER para evacuar también el municipio. En el puesto de mando avanzado, el Naval Carnero, está Pepi Martín. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. En Madrid preocupan 4 frentes, pero 2 especialmente: el del norte del Pantano de San Juan, donde se quiere evitar que llegue a Valdemaqueda y por el cauce del río Cofío a la Sierra de Guadarrama, y el que viene de Sotillos, para que no se sume al frente de Cadalso y complique la situación del incendio en la región. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reconocido que las condiciones meteorológicas no son las mejores para luchar contra el fuego, pero ha señalado que hay que contar con esta ventana de oportunidad antes de que se complique a partir del miércoles.
7: Fundamentalmente más temperatura, alzan las temperaturas, también menos humedad y también el viento puede, también es otro de los elementos, mayores ráfagas de viento, mayor velocidad. Es decir, el conjunto de circunstancias negativas.
6: La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha hecho incidencia, especial incidencia, en ese entorno del Pantano de San Juan, en la urbanización del Encinar del Alberche y en el avance que se está produciendo hacia el Valle de Valdemaqueda, y por eso ha pedido refuerzos.
8: Y también hay lugares que nos preocupan, el avance, el posible avance hacia Valdemaqueda y también a Robledo, donde hemos pedido reforzar esfuerzos, como también en San Martín de Valdeiglesias y el sur de la región. El incendio de Ávila, que entró nuevamente ayer camino a Madrid, nos está complicando a su vez ese entorno del pantano.
6: una situación que ha calificado Díaz Ayuso de endemoniada. En el balance hasta el momento hay más de 55.000 vecinos desalojados o confinados y 32.000 hectáreas quemadas.
0: Pasado mañana, ya escuchan, es la fecha temida por el inicio de la cuarta ola de calor del verano. Laura Barrachina, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Sí, ya este lunes suben las temperaturas máximas y mínimas. Hay alerta amarilla en Galicia. En el oeste de la región se podrían alcanzar los 38 grados, igual que en zonas de Andalucía y Extremadura. Pero lo que preocupa es que, como dices, Marta, estamos a las puertas de la cuarta ola de calor. Rubén del Campo, portavoz de la EMED.
10: A partir del martes, el calor y la sequedad harán que se dispare el peligro de incendios a valores muy altos o extremos en casi todo el país, situación que se mantendrá o incluso irá a peor en los días siguientes.
9: Suben las temperaturas y con calima en buena parte del país. El miércoles llegará lo peor, ola de calor, dice la EMED, al menos hasta el domingo.
0: Y mañana martes, ola de calor también en Francia, hasta 40 grados. En el país vecino son más de 200.000 los desalojados por culpa de los incendios forestales. Santiago Barnuevo, buenas tardes.
11: Buenas tardes, sobre todo en la Gironda, la región del suroeste del país que vive su peor incendio en décadas y que incluso está apenas a una veintena de kilómetros de una ciudad de 1 millón de habitantes como Burdeos, cuya evacuación de momento no se plantea.
12: Au moment où je vous parle, il est stabilisé, il n'est pas fixé cet incendie, hein. J'y reviendrai également.
11: Tras un consejo de ministros extraordinario, el responsable de Interior ha asegurado que este fuego está estabilizado pero no controlado, por lo que 2.500 efectivos terrestres y 18 medios aéreos se emplean hoy a fondo para aprovechar una bajada de las temperaturas y un viento amainado, con un pronóstico que empeorará mañana con esa nueva ola de calor prevista, que dejará temperaturas muy elevadas de hasta 40 grados y que van a complicar también un incendio que, por su virulencia y su forma, el gobierno tilda de inédito en suelo francés.
0: Más allá de los incendios, hay otras noticias destacadas. Luis Ortín, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Marta. Sí, novedades en el caso Begoña Gómez. La acusación popular rebaja a la mitad la petición de años de cárcel para la mujer del presidente del gobierno y pide que Pedro Sánchez comparezca como testigo. Gema Alfaro, buenas tardes.
14: Y la acusación popular acata lo dicho por la Audiencia Provincial de Madrid y ajusta la petición de pena para Begoña Gómez. Rebaja de 24 a 13 los años de cárcel por dos delitos de malversación y uno de tráfico de influencias. Se pueden quedar en 10 si el tribunal aprecia concurso medial entre los dos, afirman. Para Cristina Álvarez reclaman 6 años por malversación. Los argumentos de la acusación son idénticos a los que ya dio en abril. Tan solo quitan los dos delitos de tráfico de influencias y apropiación indebida, como dicta la audiencia. Insisten en que Begoña Gómez dio un giro radical a su carrera tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Aseguran que ejerció una presión moral derivada de las reuniones que tuvieron lugar en presidencia. En cuanto a su asesora, asegura que utilizó una empleada pública para sus fines privados y citan reuniones en las que participó y gestiones con patrocinadores. Insisten en citar como testigos, entre ellos, a Pedro Sánchez, al ministro Bolaños o al comisionista del caso Coldo, a Víctor de Aldama.
13: Gracias. Hoy hemos conocido también que el gobierno recula y que retrasará a septiembre la aprobación en el Consejo de Ministros del Real Decreto para prorrogar los alquileres y otras medidas ante la crisis de vivienda. Lo hace por falta de apoyos parlamentarios. David Fernández, buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes. Sí, Sumar había prometido que el decreto con la prórroga de los contratos y medidas para poner coto a los alquileres turísticos y de temporada se aprobaría antes de agosto. Pero ante la falta de apoyos y para evitar que se lo tumben por segunda vez, se han visto obligados a retrasarlo. Urtasun asegura que los grupos les han pedido tiempo y sigue viendo margen para el acuerdo.
16: De la misma manera que esa petición de más tiempo estamos dispuestos a concederla porque somos una fuerza política responsable, hoy quiero exigir que vayamos lo más rápido posible y que desde luego el curso empiece con la vivienda.
15: En Sumar reconocen el revés, aunque justifican, estos últimos días han estado centrados en los incendios y aseguran las negociaciones siguen abiertas. Junts, explican, les ha enviado un documento con sus propuestas y los principales escollos están en desahucios, regulación de temporada o fiscalidad. Entre los socios, Esquerra lamenta el retraso.
17: Claro que nos preocupa que el paquete de medidas sobre vivienda se aplace hasta septiembre, sobre todo porque nada garantiza que entonces vaya a contar con los apoyos necesarios. La crisis de la vivienda no se va de vacaciones.
15: Fuentes socialistas confían en que el acuerdo llegue en septiembre, mientras que el PP considera que el retraso es una muestra más de que el Ejecutivo no tiene capacidad de gobernar.
13: Y en los mercados, el IBEX acaba de superar su máximo histórico. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
18: Buenas tardes. El IBEX 35 se sitúa por primera vez por encima de los 19.900 puntos en su historia. Sube ahora un 1,6% en un día de avances claros para todas las bolsas europeas por la fuerte caída del petróleo. El Brent se hunde casi un 8% y cae por debajo de los $90 por barril por la pausa en las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.
0: Y los deportes, sigue la pretemporada de clubes. El Barcelona continuará su preparación en Inglaterra, mientras el Real Madrid afronta mañana un nuevo partidillo contra el Leganés. Clara Rodríguez, buenas tardes.
19: Buenas tardes. Los azulgranas se concentran en la ciudad del fútbol de la Federación Inglesa, en St. George's Park. Allí prepararán su próximo compromiso veraniego el viernes contra el Birmingham City de segunda. Y los de Mourinho vuelven esta tarde al trabajo con ese partidillo de entrenamiento en el punto de mira mañana ante el Leganés.
0: Llega ahora la información de su comunidad autónoma.
20: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5, Mireia Moreno.
21: Bona tarda. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix d'aquí poc menys d'una hora al Parlament per donar explicacions sobre l'error a les proves PISA a Catalunya, una incidència que ha invalidat els resultats de les proves. Des de Vietnam, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat files amb la consellera.
22: Es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a Illa, tot el meu suport.
21: Des dels sindicats asseguren que el problema ve de fons i que l'oposició reclama un canvi de rumb amb les polítiques educatives. De seguida ho ampliarem i els escoltarem. Abans, però, ens acostem a les carreteres. Situació a aquesta hora, Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
23: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que la T7 presenta forces problemes. Hem tingut dos accidents seguits. El primer a la zona de Granollers, on s'han vist 6 vehicles implicats, i un altre a la Roca, on s'han hagut d'atendre ferits amb helicòpter, i per tant la situació en aquest tram és complex. De fet, ara mateix tenim en aquest tram d'entre Granollers i Llinars, en sentit Tarragona, 2 carrils oberts, falta el tercer, però hi ha uns 14-15 quilòmetres de congestió. En sentit contrari, a aquesta via, i per l'efecte Tafaner, Granollers, també hi ha en aquests moments 5 quilòmetres, disculpeu. Pel que fa a Barberà, a la P7, 2 quilòmetres en sentit sud, les dues rondes bastant carregades, especialment el tram de Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat, i ens comenten ara mateix que la Nacional 260 per Alada està totalment tallada per un accident, i que a l'N340, on s'ha produït lamentablement l'accident mortal on ha mort un motorista, s'està fent pas alternatiu. Com sempre, demanar-vos cautela. Molt bona tarda.
21: Gràcies. I el temps, Noelia García.
24: Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb un ambient més fresc. Pugen lleugerament les temperatures, però es mantenen suaus. S'esperen màximes de 30 graus a Barcelona i a Tarragona, 33 a Girona i 35 graus a Lleida. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent moderat a l'Empordà i a zones de Tarragona.
20: Edició migdia. Mireia Moreno.
21: La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre l'error en l'informe PISA, que farà que els resultats de 2025 no puguin comparar-se amb els d'altres anys o d'altres territoris. Toni Conde.
25: Les proves PISA 2025 dels alumnes catalans no seran comparables amb les d'altres edicions i les d'altres territoris a causa d'un error estadístic. El govern ha demanat als partits que escoltin les explicacions de la consellera d'Educació, Esther Niubó, avui en compareixença al Parlament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reiterat el seu suport a la consellera.
22: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, i de tot el meu suport.
25: Sindicats com USTEC rebutgen que PISA marqui les polítiques educatives, però critiquen que el Departament d'Educació ha amagat l'errada mentre feia propaganda de l'OCDE. Yolanda Segura, portaveu.
26: I en aquell moment ja sabien que la mostra catalana de PISA era defectuosa i que els resultats no serien comparables. Per tant, això ha estat un gran engany, molt deliberat, per evitar el debat públic.
25: Segons el Departament d'Educació, un error tècnic ha fet que Catalunya exclogués de la prova un 23,2% d'alumnes, quan l'OCDE recomana que el percentatge d'exclosos no superi el 5%. Això ha provocat que els resultats de la prova, que es coneixeran quan passi l'estiu, no es puguin comparar.
21: Doncs sobre aquesta qüestió, gràcies, Toni, els comuns demanen depurar responsabilitats i un canvi de rumb en les polítiques educatives. Sentim Gerardo Pisarello.
27: I que, per tant, el que cal és, sobretot, un canvi de rumb, un canvi de política.
21: Junts fa Illa responsable màxim del fiasco, diuen, de les proves PISA i demanen responsabilitats. Josep Rius, portaveu.
28: I nosaltres ja ho vam dir fa temps, que si el president de la Generalitat no cessava a la consellera Niubó, passava a ser ell el responsable màxim de les crisis en matèria d'ensenyament.
1: Des del Partit Popular a Catalunya, el seu secretari general, Juan Fernández, ha acusat Illa d'haver dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
2: El titular sobre el que hem conegut de l'escàndol sobre l'informe PISA a Catalunya és molt clar. Salvador Illa ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
1: I des del PSC defensen que la incidència als informes PISA ha estat purament tècnica. Els socialistes s'emplacen a les explicacions que aquesta tarda, en concret d'aquí poc menys d'una hora, a les 3, donarà la consellera Niubó al Parlament. Les línies R2 i R11 de Rodalies tornen a circular en un dia laborable després del tall que es va produir la setmana passada per l'Esboranca Vallbona. Des de l'estació de Montcada i Reixac, la nostra companya Cristina Martín.
3: Després que el servei es restablís diumenge, la majoria d'usuaris han recuperat rutines i han tornat a agafar la R2 per anar cap a Barcelona, tot i que hi ha hagut algun despistat que no s'havia enterat. Aquest matí els trens han funcionat amb normalitat, com ha passat també amb la R11, l'altra línia afectada per l'Esboranc. Però el neguit amb Rodalies mai marxa del tot.
4: Ya hoy supuestamente está normal, pero esperemos que sea verdad.
5: Hoy de momento ya dicen que ya está bien, entonces ya pues he dejado lo del bus que tardó más en llegar y entonces bueno, cojo el tren.
3: Amb el retorn a la normalitat, els veïns de Montcada demanen que continuïn les obres de soterrament, reivindicades des de fa molt temps per la ciutat.
6: És una cosa que imprescindible, porque la sensación de división, el peligro que cada vez que cruzas la vía lo pasas mal, aparte de todos los muertos que ha habido.
7: Totalment necessari, però a l'edat que tenim nosaltres, ara ho comentàvem, no sé si el veurem acabat.
3: Cada cop que s'apropa un tren a l'estació, molts són els que s'espanten quan veuen algú creuar les vies poc després que passi el comboi i aguanten la respiració perquè Montcada no sumi cap víctima més.
1: En Pàgina Econòmica els expliquem que les exportacions catalanes creixen un 2% fins al maig i van camí de superar de nou els 100.000 milions d'euros quan acabi l'any. Malgrat la guerra aranzelària, recuperen amb força les vendes als Estats Units, que pugen, Climent Sabater, un 10%.
8: Un sector al de les empreses catalanes que venen a l'estranger que ha rebut sense gaire preocupació l'enèsim i últim anunci de Donald Trump sobre els aranzels, com destaca el director general de l'Associació d'Empreses Industrials Exportadores, AMEC, en Joan Tristany.
10: No canviarà els efectes amb el sector, amb les exportacions catalanes als Estats Units, que, per cert, en aquests 5 primers mesos de l'any han augmentat quasi un 9% respecte als 5 primers mesos de l'any passat.
8: Es recuperen amb força i creixen un 10% les exportacions als Estats Units i a la vegada el conflicte a l'Iran penalitza i cauen un 17% les vendes a l'Orient Mitjà.
10: Doncs amb el cas d'Orient Mitjà, aquests 5 primers mesos de l'any, les exportacions catalanes a Orient Mitjà han disminuït quasi un 17%, perquè les regles no són clares.
8: El sector químic lidera les exportacions, seguit dels béns d'equip i l'alimentari. Creixen amb força les vendes a Amèrica del Sud amb l'acord del Mercosur actiu. I amb un augment del 2% en el que portem d'any, el valor de les exportacions s'enfila als 42.000 milions i pot tornar a superar els 100.000 milions en vendes a finals d'any.
1: Els problemes econòmics de moltes famílies no s'aturen a l'estiu. No totes, per exemple, poden assumir el cost de les activitats de lleure. Per garantir-ne l'accés, la Fundació Pere Tarrés ofereix beques que aquest agost arribaran a gairebé 2.000 infants en situació d'exclusió social. La nostra companya, Laura Hurtado, ha acompanyat un dels grups.
29: M'ha explicat que són casetes colònies, que havia piscina i habitacions.
30: Sí, tengo ganas de ir a las colonias y estoy muy nerviosa.
31: El último año que fui me encantó mucho porque fuimos a un pantano, nos bañamos ahí, me gustó un montón.
1: Aquest matí una setantena d'infants i joves han començat les colònies a Tiana, al Maresme, on gaudiran de 5 dies de desconnexió i natura. Maria València n'és la coordinadora.
32: Poder generar experiències positives de benestar, on les relacions són esplèndides, on podem generar vincles positius, on podem tenir experiències, doncs això, d'estar còmodes, de sentir-nos estimats i d'estar en entorn segur.
1: Els participants tenen entre 6 i 16 anys i tots provenen de situacions d'alta vulnerabilitat. Canviem de qüestió, ens fem ressò d'un programa pioner de cardiologia preventiva i comunitària de l'Hospital de Bellvitge i de la Gerència d'Atenció Primària i la Comunitat Delta, que ha aconseguit reduir durant el primer any després d'un infart la mortalitat fins a un terç en els homes i fins la meitat en dones. Explica'ns, Anna Banyeres.
33: Aquesta reducció ha estat possible arran d'implementar una supervisió coordinada entre els equips hospitalari de primària de les persones que han patit un infart, un control que abans no existia, augmentant el risc de mort, com explica la doctora Ona Meroño, cardiòloga i responsable del programa.
34: Abans del programa, un 25% dels pacients que havien tingut un infart ni tan sols se'ls feia una analítica un any després o tampoc se'ls derivava a un programa de rehabilitació. Amb el programa hem aconseguit disminuir la mortalitat a l'any en un 27,5% en homes i en un 47,6% en dones.
33: Aquest seguiment multiassistencial coordinat s'inicia abans de l'alta hospitalària enviant les dades a l'equip de primària i es combinen proves i visites telefòniques i presencials durant 12 mesos per garantir que aquests pacients puguin recuperar-se. Doctora Blanca Torrent, metgessa de primària.
0: Control de factors de risc cardiovascular, la promoció d'hàbits d'estil de vida saludables, l'activitat física, el tractament farmacològic, que formen part d'aquests programes que diem de rehabilitació cardíaca.
33: Actualment s'està fent un seguiment d'un miler de pacients atesos per infart a l'Hospital de Bellvitge.
1: 10 minuts i seran 2:45 de la tarda. Repassem tot seguit més notícies de l'àmbit dels tribunals amb la Núria Alcalà. Bona tarda.
9: Bona tarda.
1: La jutgessa proposa enviar a judici els tres agents dels Mossos d'Esquadra investigats per col·laborar en la fugida de Carles Puigdemont el 8 d'agost de 2024.
9: La instructora havia arxivat inicialment la causa en no apreciar indicis, però l'Audiència de Barcelona li va obligar a reobrir-la en constatar proves d'una actuació conjunta i coordinada dels agents per evitar la detenció del líder de Junts i possibilitar la seva fugida, per exemple, col·laborant perquè pogués arribar a peu a l'escenari d'Arc de Triomf i escoltar-lo per perpetrar la fugida sense ser detectat, fins i tot fent servir el cotxe titularitat d'un dels investigats. La jutgessa els vincula una omissió del deure de perseguir delictes.
1: La justícia condemna la DGAIA, l'actual Direcció de Prevenció i Protecció a la Infància, indemnitzant més de 12.000 euros a un menor tutelat de 10 anys que va patir una agressió sexual.
9: L'agressor, un altre menor tutelat de 15 anys, va admetre els fets i va ser condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. L'agressió va tenir lloc a la agost de 2023, un any després que la Generalitat retirés la custòdia als pares de la víctima. Els progenitors van recórrer la decisió davant un jutjat de família que els va acabar donant la raó i va restituir la custòdia al pare del menor. El progenitor va impulsar la denúncia per la manca de protecció del seu fill al centre de la Generalitat, on va residir durant 2 anys. Segons la resolució, el menor arrossega diverses afectacions psicològiques arran de l'agressió.
1: I un jutge de Barcelona veu procedent l'acomiadament d'una responsable de TMB acusada d'assetjament laboral.
9: La Cara Llan, exresponsable de compliment normatiu de TMB, va atribuir el cessament a una represàlia per obrir una investigació interna contra la cúpula de l'empresa i fins i tot va rebre protecció de l'oficina antifrau. La sentència avala ara l'argument de l'empresa i considera aprovat que la dona va assetjar laboralment a un treballador i era mereixedora de l'acomiadament. El jutge descriu una fustigació contínua a l'empleat a qui li va relegar de les seves funcions. Amb tot, la sentència absol el conseller delegat de TMB, Xavier Flores, a la cap de Recursos Humans i el director jurídic.
1: Comença la collita a les bodegues de Raïmat, la més primerenca de la història. 4 milions de quilos per vi i 5 per cava, xifres similars a l'any passat, però amb una diferència cabdal. Enguany tot s'avança per les altes temperatures. Joana Cendra.
11: Serà una collita normal en quantitat i amb bons nivells d'acidesa en qualitat. Des d'ara i fins a mitjans d'octubre, una 80 de persones colliran el raïm de nit i matinada. La calor avança la temporada i obliga els tècnics a canviar d'hàbits. Més aigua i més herba per protegir el cep. Carles Escola, responsable d'enologia de Raïmat.
12: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps i ara precisament estem intentant deixar-los el màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm que el cremaria.
11: Amb tot, però Raïmat no és alien al canvi de tendència del mercat. Ara els consumidors opten més pel vi blanc. Joan Esteve, director de Raïmat.
13: Al dia d'avui deu haver un 20% de negres i la resta és tot blancs. I potser en l'any que més negre havíem fet, potser estàvem al 35-40%. I això en 10 anys.
11: També es noten lleugerament els efectes dels aranzels imposats als Estats Units, tot i que l'entrada de noves varietats com ara l'Albariño permet Raïmat frenar l'impacte.
1: No només a les vinyes, la calor també avança l'escalfament de l'aigua a les badies del Delta, posant en risc la producció de musclo. Pilar Ribas.
14: Des de mitjans del mes de juny a la badia dels Alfacs, la temperatura marina supera els 28 graus, el límit considerat crític per a la mortalitat del musclo. Els aqüicultors de la zona veuen amenaçada la producció abans de finalitzar la campanya habitual. Margarita Fernández, investigadora de l'IRTA.
15: Això representa que cada any s'avança les situacions aquestes de onades de calor, no? D'onades de calor també no només a l'atmosfera, sinó també a la mar, més prompte, són més intenses i donen més temps. I això condiciona molt el cultiu.
14: En aquest context de crisi ambiental s'estudia implementar noves vies d'adaptació per al sector del mol·lusc.
15: Una opció és el cultiu en sistemes de l'online, en aigües exteriors, però és tota una metodologia bastant diferent de la que es fa ara en aigües més confinades, aigües més tranquil·les, i fer la producció en aigües exteriors representa un canvi, no?, de tot el sistema de cultiu.
14: La cria del molusc es considera una activitat econòmica fonamental per al territori, que cada vegada es mostra més vulnerable als efectes del canvi climàtic.
1: Moment per repassar l'actualitat esportiva. Franc Robert, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Esports.
2: El Barça aterra a Anglaterra amb una convocatòria de 30 futbolistes, 13 del primer equip, 17 de la Masia, i amb un parell de sorpreses. El capità Marc-André Ter Stegen forma part de l'expedició a l'espera de tancar la sessió a l'Ajax de Mitchell, i també és a la llista Frenkie de Jong, que ha viatjat per seguir el pla específic de recuperació per la lesió que va patir el genoll dret durant el Mundial. Tant el neerlandès com l'uruguaià Ronald Araujo són els primers mundialistes blaugranes en tornar a la feina, i s'espera que el dimecres s'incorpori el brasiler Rafinha. Aquesta pretemporada és la primera sense gires transoceàniques sota les ordres de Hansi Flick. L'equip estarà concentrat a St. George Park, un centre d'entrenament de la Federació Anglesa ubicat a prop de Birmingham, i on, per cert, va arrencar el Barça de Luis Enrique la campanya 14-15, que va acabar amb el segon triplet de la història del club. Els de Flick disputaran un amistós divendres contra el Birmingham, i el 3 d'agost, abans de tornar cap a Barcelona, tancaran aquest estatge amb un partit d'entrenament davant el Preston, també de la segona divisió anglesa. El Barça femení ja s'ha posat en marxa amb totes les jugadores del primer equip, incloses les tres noves incorporacions, Tyler, Martina i Van Asten, i a més han estat citades 5 futbolistes del filial. Totes han superat les proves mèdiques i físiques, i demà a les 9 del matí realitzaran el primer entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper sota les ordres del tècnic Pere Romeu. Ara parlem de l'espanyol masculí, perquè per segona pretemporada consecutiva viatja a Anglaterra per ultimar la preparació abans de l'inici de la Lliga. L'expedició blanquiblava arriba demà a Barley, dimecres hi haurà duel de clubs germans, dissabte els pericos es veuran les cares amb el Middlesbrough, i després tornaran a la ciutat comtal. Finalment, enfilaran de nou cap a terres britàniques el 8 d'agost per enfrontar-se al Coventry, aquest sí, de la primera divisió anglesa. I acabem els esports en bàsquet. El Barça ha anunciat el fitxatge de l'aler pivot britànic de 25 anys, Tosan Ebwomwan, fins al 2028, i el Manresa la incorporació per una temporada de l'escorta nord-americà de 24 anys, Colby Jones.
1: Gràcies, Frank. De la cultura, el Festival de Peralada commemora el desè aniversari del seu campus d'estiu amb Niu, una nova creació del ballarí i coreògraf Aleix Martínez, on ha ajuntat per l'ocasió ballarins professionals del Ballet d'Hamburg amb joves promeses de la dansa de l'Alt Empordà, acompanyades de música en directe d'Arnau Obiols. Demà dimarts, única ocasió per veure'ls. Agnès Batllà.
4: Niu es concep com un lloc d'acollida, un refugi on créixer, un espai on les joves intèrprets poden experimentar, assumir riscos i començar a tastar un futur camí, guiats per professionals que els acompanyen en el seu primer vol. Des del mes de març, que 8 ballarins del Ballet d'Hamburg viatgen a Peralada en caps de setmana fora d'horari escolar per preparar aquest espectacle debut per a 14 ballarines de diferents escoles altempordaneses. Fins ara els estudiants del campus eren espectadors privilegiats d'assajos i xerrades. Ara, en aquest desè aniversari, pugen a l'escenari de la mà de l'Aleix Martínez, primer ballarí del Ballet d'Hamburg.
16: En un món bastant convuls, bastant dislocat, on els ponts, el diàleg, que a vegades no, sembla trencar-se, crec que és important el compartir amb les noves generacions. I és important això, cercar aquest niu, aquest espai, on elles puguin sentir aquesta energia i puguin ser lliures per anar creixent.
4: Una nova creació que neix del vincle amb el territori per trobar una veu pròpia des de l'Alt Empordà, una llavor que planta el campus Peralada en el seu desè aniversari. Així s'hi referia el director del festival, Oriol Aguilar.
17: Crec que segurament és el projecte més rellevant i transformador que porta a terme l'equip del festival. Penso que la funció que fem amb el campus supera tot el que fem durant l'any per descobrir, per estimular, per reivindicar i postular veus pròpies des de l'Alt Empordà.
4: Niu serà en funció única al mirador del castell, el primer vol de les orenetes.
1: I avui marxem amb Luisa Sobral.
18: Eu estava longe, lá tão longe, tão nesse lugar, onde a beleza já não chega, onde falta o ar.
1: La portuguesa és una de les propostes que han avançat avui de la programació musical de la Mercè. 109 concerts a càrrecs d'artistes d'una trentena de països. Sobral compartirà una nit d'amfiteatre al Grec, amb Pol Batlle, també hi actuaran Nacho Vegas o el quartet madrileny La Paloma, entre d'altres. Propostes exclusives per la Mercè, com destaca Anna Lleó, cap de programació musical de les festes.
19: L'americana resident a Anglaterra, I Am Rose, de la qual us recomanem que no us perdeu el seu directe, que promet ser un dels més personals i emotius del BAM. La congolesa resident a França, Uzi Freya, que a més farà l'últim concert de la seva gira a la Rambla del Raval, i o el trompetista Daoud, de França, i el seu jazz polièdric, que presentarà també en l'escenari de Plaça Catalunya.
1: Una Mercè, un Maria Jaume, Amics de les Arts, Leire Martínez, La Pegatina, Svetlana o Miqui Núñez, entre d'altres, també repartiran els concerts. Amb ella marxem, la informació continua en aquesta sintonia i al portal rtv.cat. Que passin una molt bona tarda.